0: Siete, tiene autorizado por derecha, número 3030 y el F1 notifique 5 millas de final.
1: Por derecha, número 3010,
0: 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010, 3010,

Radar Argentina 1874. Lima Alfa 9013, punto espera con la torre en 128, Juan 85 Argentina, 1-0-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-
Gracias.